Francesc Molinés a més capçalé o testamento anna o cap de veste posquet mi fodince ucinil gusti por gisen i ve prospiec